0: s'ha desenvolupat en principi sense cap incidència destacada amb Franz Ferdinand, Lori Meyers o Niña Polaca. Avui divendres al FIB sumem el Festlloc, que arrenca esta pròxima vesprada a Benlloc amb La Fúmiga, El Diluvi o Auxili. Arribem així a les 10 i 5 minuts del matí. Continua tota la informació a Onda Cero.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Da igual donde estés,
3: da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección,
5: todos estamos en el mismo sitio,
6: en la misma jugada,
7: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
8: cuando todo eso llega,
7: entonces sí, entonces somos una.
9: Somos una.
10: Somos un
11: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

Bon dia. Moment ara per a la programació local, però abans fem un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia, com sempre a la 1:50, començant pels 16 milions d'euros que la Generalitat assegura estar transferint ja des d'avui fins al pròxim dilluns a més de 1.600 centres educatius valencians per a climatitzar-los. Sentirem la defensa que en fa de tot això el president Juan Fran Pérez Llorca, però també la crítica de la plataforma en defensa de l'ensenyament públic, que parla d'una inversió insuficient i allunyada de les seues reivindicacions. Mirarem també cap al camp perquè l'Associació Valenciana d'Agricultors assegura que la campanya d'enguany de ceba i de creïlla ha sigut desastrosa, en part per la competència de les hortalisses importades, i han hagut de tornar a vendre molt per davall del preu que els correspondria. I parlant del camp i de la muntanya, la Guàrdia Civil està investigant tres persones vinculades amb incendis forestals

que han tingut lloc en les últimes setmanes a les comarques de Castelló, entre ells un focus a Soneja, a l'Alt Palància. I tindrem temps també per a la cultura i més concretament per a la música. Esta passada nit ha sigut

0: 24 per al Foment del Valencià.
1: Onda Cero en la provincia de Valencia,

0: Ven a Autopista Sur, concesionario oficial Kia en la provincia de Valencia o visítanos en kia.com.
1: Aquesta Fira de juliol, la cultura t'espera en la plaça de Bous de València. La Diputació de València et convida a disfrutar d'exposicions, tertúlies i moltes més activitats. Entra en dival.es i descobreix tota la programació. Diputació de València, centre d'assumptes taurins.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Generalitat dona un impuls a la climatització dels centres educatius valencians. La comunitat educativa ho considera insuficient. Què tal? Bona vesprada. Insuficient i allunyat de les seues reivindicacions, diuen. Ara sentim amb dues parts i marxem també cap a Castelló, on la Guàrdia Civil està investigant tres persones per la seva possible vinculació amb els últims incendis forestals allí. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat assegura que transferirà entre avui i dilluns 16 milions d'euros a més de 1.600 centres educatius públics valencians per a començar amb aquest pla de climatització anunciat pel govern valencià en el transcurs de la vaga educativa de finals de maig i començaments de juny. Alejandra Carrillo.
2: Són inversions a col·legis, instituts, centres de formació professional, conservatoris o escoles oficials d'idiomes, amb un mínim de 5.000 euros i un màxim de 25.000 per centre. President Juan Fran Pérez Llorca.
3: Asumimos el compromiso de contratar más profesores, de bajar ratios en las aulas, de mejorar las infraestructuras educativas y de atender la climatización de los centros. Y ya hemos empezado. Para nosotros la educación es algo muy importante.
2: Compromisos que la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic considera insuficients. La seva portaveu, Elisabet García, opina que la Generalitat continua sense oferir una resposta a les seues reivindicacions.
4: I una vegada més estan tirant pilotes fora, que volen que caiga la responsabilitat i les competències en els centres. Continuen dient el mateix, no tenen un pla concret. Queda molt bonica la notícia de estem donant els diners, però que ens expliquen en aquests 5 o 25.000 euros fins on podem arribar els centres.
1: La Generalitat ha donat per finalitzat el procediment de les indemnitzacions als familiars de les víctimes mortals de la Dana. Aquestes ajudes anunciades fa uns mesos per valor de 80.000 euros per cada familiar. El comissionat de la Generalitat per a la Reconstrucció, Raül Mérida, explica que s'han tramitat vora 470 ajudes per un valor total conjunt de 17 milions d'euros.
5: Sabemos que es imposible compensar un daño tan irreparable como es la pérdida de una vida humana, pero sí queremos al menos intentar proporcionar un apoyo

0: apoyo económico que permita mitigar las dificultades sobrevenidas a las que han tenido que hacer frente muchas familias y de esa forma contribuir en la medida de lo posible a su estabilidad económica.
1: Compromís denuncia la paràlisi, en la seva opinió, de la xarxa d'espais climàtics de la comunitat. És una de les ferramentes públiques per a oferir espais segurs i climatitzats a la població precisament durant els episodis de calor extrema. Andreina Pietri.
2: No mesos després que el Consell aprovara el decret pel qual es crea la xarxa, el catàleg oficial només arreplega 6 espais adherits en 6 municipis de tota la comunitat valenciana. La portaveu adjunta de Compromís, Paula Espinosa, ha qualificat aquesta situació de negligència institucional.
3: La calor extrema està suposant una emergència de salut pública. Són 207 les morts al País Valencià des que ha començat l'estiu i les altíssimes temperatures. I davant d'aquesta realitat, la resposta del Consell és clarament insuficient.
2: Fons de la Conselleria de Medi Ambient asseguren a Onda Cero que durant aquesta legislatura és quan s'ha activat tota la maquinària per a crear una xarxa d'espais municipals coordinada per la Generalitat. Fa un mes va tindre lloc l'acte de presentació i ara els ajuntaments treballen per a verificar i incloure els seus espais en la xarxa, però com tot just han transcorregut 4 setmanes, tan sols alguns ajuntaments s'han inscrit. En qualsevol cas, es treballa assegurant en coordinació amb els ajuntaments per a augmentar aquest percentatge.
1: L'Associació Valenciana d'Agricultors qualifica de desastrosa la campanya d'enguany de ceba i de creïlla al nostre territori. Xifren en 18 milions d'euros les pèrdues acumulades i denuncien la competència deslleial de ceba i creïlla importada, Alejandra, des de França, Àfrica o Sud-amèrica.
4: Els llauradors valencians, segons ABA, han hagut de tornar a vendre aquestes dues hortalisses molt per davall del preu que els correspondria. El responsable d'hortalisses de l'organització, Vicente José Sebastià, demanda a les grans superfícies que aposten per el producte de proximitat.
5: Y lo que reivindicamos a los operadores y grandes superficies es lo de siempre, es prioridad en producto local de proximidad, fresco y de la huerta, porque sin ellos la huerta y la agricultura de kilómetro cero estamos sometidos a muerte.
6: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: 1:55, la Guàrdia Civil de Castelló investiga 3 persones per la seva presumpta relació amb diversos incendis forestals registrats a la província durant les últimes setmanes. Les actuacions s'emmarquen al Pla Especial de Prevenció i Actuació de la Benemèrita contra estos sinistres, que té com a objectiu, clar, evitar-los i identificar els responsables quan es produeixen. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
7: Un dels casos es va registrar a Soneja, on un home de 64 anys ha sigut investigat per un incendi que va afectar una parcel·la agrícola i que, segons la Guàrdia Civil, podria haver-se originat de manera intencionada. També s'han obert diligències per altres dos focs a Xaneta del Maestrat i Sant Mateu. David Vicente, portaveu del Consorci Provincial de Bombers.
8: És de justícia, hay que corregir eso, y si una persona ha causado un daño voluntàriament, pues tiene que corregirlo y tiene que pagar por ello.
7: La Guàrdia Civil recorda que aquests fets poden comportar responsabilitats penals i sancions de fins a 600.000 euros i demana extremar les precaucions durant l'estiu.
1: La Policia Nacional ha detingut 60 persones com a part d'una xarxa criminal amb base a Oriola que falsificava documentació per a que persones migrants pogueren tindre accés a un lloc de treball al nostre territori. Alteraven de manera fraudulenta documentació oficial per a fer veure que aquestes persones residien de manera legal des de feia temps a casa nostra i aconseguir així, per tant, eixe lloc de treball. I continua, mentrestant, la cerca, més de 3 mesos després de la seva desaparició, de Diego, l'home de 77 anys desaparegut a Casas del Río, a Requena. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
9: Va ser vist per última vegada el passat 22 de març, jornada en la qual es va desplegar un ampli dispositiu de busca amb efectius de la Guàrdia Civil i emergències de la Comunitat Valenciana i Castella-La Manxa. Malgrat els intensos rastrejos realitzats per terra i aire en esta zona de l'interior de la província, les labors no van donar resultat. L'associació SOS Desaparegut ha tornat a difondre la seua fotografia i descripció per a tractar de receptar noves pistes sobre el seu parador. En el moment de la seua desaparició, Diego anava acompanyat del seu gos Pol. Té el pèl canós i els ulls marrons i vestia pantalons vaquers, caçadora blava marí i sabatilles del mateix color amb sola blanca.
1: Cinc municipis comptaran amb punts d'observació situats en llocs estratègics per a la contemplació d'aquest gran eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Són València, Macastre, Puçol, Utiel i Aras de los Olmos. Es preparin ja per a rebre a la ciutadania que es desplaçarà a estos llocs que compten, com dèiem,